0: de dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
1: Momentos, un programa de confidències. A Viva Ben.

0: que no sóc on dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Fernando de Aro.
1: La mañana.
0: Estàs escoltant
1: Cope Tarragona
0: 93.5 FM.